0: Radio Nacional, Radio 5. Radio Nacional, Radio 5. Catalunya.
1: Bon dia, és dijous 20 d'agost, són 7:45 del matí. La seguretat ciutadana és una de les principals preocupacions de la població catalana, tal com reflecteixen les enquestes d'opinió. En aquest context, Barcelona i l'àrea metropolitana han registrat una desena de tirotejos des de principis d'agost. Des de l'Ajuntament de la Ciutat Comtal en reiteren la necessitat d'endurir les penes per narcotràfic que situen al darrere d'aquests incidents. De seguida ho ampliem, abans la informació de serveis. Previsió meteorològica amb l'AEMET. Jordi Oriós, bon dia.
2: Bon dia. Avui canvi de temps a Catalunya. Núvols d'evolució que a partir del migdia activen avisos per ruixats i tormentes que poden ser localment forts i venir acompanyats de ratxes molt fortes de vent i calamar-se a la tarda. Pel que fa a les temperatures, les màximes en descens generalitzat llevat del litoral de Tarragona, amb pocs canvis en general, continuen valors elevats però més suaus que els d'ahir. Avui s'esperen màximes de 37 graus a Lleida, 35 a Girona, 33 a Barcelona i Tarragona. Demà continuaran baixant les màximes i es quedaran en valors més suaus al llarg del cap de setmana. Es mantindrà la inestabilitat. Pel que fa al vent, avui fluix de direcció variable amb predomini de la component sud a partir de la segona meitat del dia amb intervals moderats a l'interior del terç sud. És una informació d'AEMET.
1: I pel que fa al trànsit, a aquesta hora les principals complicacions es concentren a la Ronda de Dalt, on hi ha un quilòmetre de retencions en sentit sud cap al Nus del Llobregat. Salutacions del Sergio Lezcano a les vies de so i de qui us parla, Míriam Andreu. Comencem. Barcelona i l'àrea metropolitana han registrat una desena de tirotejos en el que portem d'agost. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, reitera la necessitat d'endurir les penes per narcotràfic que situa al darrere d'aquests incidents. Núria Alcalà.
3: Sí, l'últim va tenir lloc aquesta mateixa setmana a Badia del Vallès, on la nit de dilluns es van registrar uns trets a l'aire sense ferits, una forma d'avís entre bandes rivals. L'alcalde Jaume Collboni vincula aquests tirotejos al control del tràfic de drogues, reitera així la necessitat d'endurir el Codi Penal per perseguir els traficants i la tinença il·lícita d'armes.
4: Volem incrementar, demanem que s'incrementin les penes per tinença d'armes de foc i demanem que s'incrementin les penes per tràfic de drogues per combatre aquests incidents que efectivament pertorben la convivència i la seguretat ciutadana.
3: I és que només el mes de juny van ser assassinats a trets dos homes en quatre dies a la ciutat de Barcelona i aquest mes d'agost s'han registrat 9 tirotejos en els darrers 10 dies, la majoria sense ferits.
1: I els expliquem que l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia ha registrat 210 incidències a Catalunya des de principis d'any i fins a mitjans d'agost. L'homofòbia és la principal causa de discriminació amb gairebé un 43% dels casos. La transfòbia representa més del 23% de les incidències, seguida de l'LGTBI-fòbia i la lesbofòbia. Pel que fa als espais on es produeixen, la via pública i l'àmbit laboral són els més freqüents. I repassem ara més notícies de la plana de successos amb l'Àlex Eloi. Els Mossos d'Esquadra han detingut 7 persones per falsificar i gestionar empadronaments fraudulents a Tortosa.
5: Les comprovacions inicials van permetre detectar un possible sistema organitzat en què diverses persones haurien facilitat inscripcions fictícies al padró a canvi d'una contraprestació econòmica d'uns 800 euros. En total, la investigació ha permès acreditar 23 fets delictius, entre els quals hi ha falsedats documentals, estafes i delictes contra els drets dels ciutadans estrangers.
1: I que una organització criminal que fabricava medicaments veterinaris sense autorització en un laboratori de Terrassa. Hi ha 4 detinguts.
5: 2 persones més estan sent també investigades. Formarien part, segons els investigadors de la Guàrdia Civil, d'un clan familiar que tenia un laboratori clandestí a Terrassa on fabricava medicaments il·legals per aus. El passat 23 de juliol es va fer una entrada i registre en aquest local i en un domicili de Rubí. Es van decomissar 150 medicaments veterinaris il·legals, gairebé 70 quilos de principis actius, així com més de 100.000 euros en efectiu.
1: Més de 500 dones han estat ateses a la unitat de Sol Pelvia que es va crear a la Vall d'Hebron fa una dècada. En aquesta unitat atenen els casos de dolor pelvià crònic de forma multidisciplinar, ja que té moltes causes. Marc Esparza.
6: Fora de les unitats especialitzades, costa de diagnosticar perquè és difícil trobar una causa concreta. Doctor Jordi Sabadell, de la unitat de Sol Pèlvic de la Vall d'Hebron.
7: Quan no trobem una causa concreta, és difícil, no dins de les unitats especialitzades, perquè ja coneixem que això és així, però és quan es passa que moltes pacients han estat durant uns quants anys donant voltes per diferents especialistes que han anat excloent diagnòstics, però no se li posa un tractament encara al dolor perquè no li han trobat una causa concreta.
6: La Pilar Cano és pacient d'aquesta unitat des de fa 5 anys, però els seus dolors van començar a aparèixer fa 11. Durant anys va visitar diferents especialistes i també diu que durant molt de temps no li explicava a ningú.
8: Ha de venir, ha d'explicar el que sent, encara que sigui la família, els amics, a qui sigui. Tu quan tens un mal de cap, dius, quin mal de cap tinc? Però quan em fa mal la vulva, tu calles.
6: Aquesta patologia no es pot curar, però sí disminueixen els seus efectes i el dolor.
1: I encara de l'àmbit de la salut, un estudi de l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona ha identificat el perquè de l'envelliment, perquè l'envelliment afavoreix la inflamació persistent, reduint les funcions protectores de la pell. Més detalls, Anna Banyeres.
3: S'ha vist que al darrere hi ha dues proteïnes que amb els anys canvien les formes en les que treballen juntes. La resposta de regeneració i cicatrització en pell jove es reprograma canviant a una activació dels gens de la inflamació. Doctor Salvador Aznar.
9: Lo que hacen es dejar de encender los genes que son responsables de la regeneración, el mantenimiento, la funcionalidad del tejido. Ahora activan genes que tienen que ver con una inflamación persistente.
3: A més, s'ha comprovat en models animals que bloquejant la proteïna associada a la inflamació persistent, la pell torna a recuperar processos regeneratius.
9: No te digo que revertimos hacia exactamente igual que el tejido joven, pero sí que disminuimos muchísimo esa inflamación persistente y con lo cual permitimos que el tejido vuelva a adquirir procesos de regeneración y de funcionalidad normal.
3: Ara el pas següent és bloquejar la proteïna només a la pell. A banda de saber per què durant l'envelliment s'activa la resposta inflamatòria pròpia de la pell jove quan reacciona davant una infecció.
1: El govern de la Generalitat planteja que els trens d'alta velocitat que vinguin des de Madrid entrin a Barcelona a través de l'estació de la Sagrera. Es tracta d'una proposta que permetrà anar de Barcelona a Madrid en menys de 2 hores, evitant aturar-se a Tarragona i sense passar per Sants. Per fer-ho, caldrà construir un nou ramal d'alta velocitat al Vallès entre Martorell i Mollet que s'emmarcarà en l'eix transversal ferroviari. Aquesta és la infraestructura que ha de permetre la nova connexió a banda de connectar Lleida i Girona sense entrar a Barcelona. Per valorar-ne la viabilitat, l'executiu català ha licitat l'estudi de la primera fase d'aquest eix transversal ferroviari. Més qüestions. L'Agència Catalana de l'Aigua ha adjudicat l'obra de la nova bassa de laminació del barranc de Santa Bàrbara que ha de solucionar els problemes d'inundabilitat que pateix el poble cada cop que hi ha un temporal. Tarragona, Pilar Ribas.
10: La previsió és que les màquines puguin començar a treballar a principis de setembre, un cop finalitzin els treballs previs. L'alcalde, Josep Lluís Gimeno, diu que la infraestructura arriba després de més de 10 anys de treball per part de l'Ajuntament i d'haver patit diverses inundacions. Està convençut que la nova bassa de laminació reduirà l'impacte i assegura que es continuarà treballant per adaptar la població a possibles avingudes.
11: Anem a començar en breu, ja tenim l'obra adjudicada, i a partir, esperem que a primers de setembre ja poguéssim començar aquesta obra, que és una obra també per a minimitzar una mica més l'impacte dins de totes les actuacions que s'han fet durant aquests 2 anys. Esperem que sigui, que baixi l'impacte, evidentment l'impacte zero no existirà en aquesta obra, però bueno, continuarem treballant a que poguéssim parlar de que una arribada a Santa Bàrbara pugui arribar a ser anecdòtica.
10: La construcció de la bassa tindrà un cost proper als 445.000 euros, dels quals el 95% els emportarà l'Agència Catalana de l'Aigua. Se situarà a l'oest del nucli urbà, entre la carretera de la Galera i la de Mas de Barberans.
1: I Unió de Pagesos i les associacions apicultors proposen portar arnes d'abelles a les zones afectades pels incendis per regenerar-ne la vegetació. Asseguren que la recuperació de la biodiversitat seria més ràpida. Josep Clària, responsable d'apicultura d'Unió de Pagesos.
12: I aquest bosc s'ha cremat i són extensions molt grans, no hi ha pol·linitzadors. I llavors la recuperació de tot l'ecosistema és molt més lent. En canvi, si poden portar abelles, ajuden molt a pol·linitzar totes aquestes espècies i afavorir la biodiversitat del bosc.
1: A la crònica esportiva, el Barça s'ha endut el trofeu Joan Gamper davant l'Al Ahly i ell tanca la pretemporada amb una nova victòria. Josep Capel, bon dia.
13: Bon dia, victòria del Barça 2-1 davant de l'Al Ahly en el trofeu Joan Gamper amb gols de Hamza, que li va marcar precisament el seu equip i que acaba la pretemporada amb 4 gols, i del capità Rafinha, que va transformar un penal que li van fer ahir mateix. A la segona part va marcar el conjunt egipci i a l'últim minut Gordon va fallar un penal que li van fer precisament ahir mateix. Van debutar els nous, menys Rodri, que precisament va ser el més ovacionat en la presentació de l'equip davant de l'afició, on Frenkie de Jong va rebre algun xiulet. A part de tot això, Deco als micròfons de TV3, el director esportiu va admetre que continuen buscant un relleu per Robert Lewandowski.
14: La función de Ferran, con las incorporaciones que hemos tenido, creo que podemos hacerla. La de Jover es una muy difícil, o sea, es Jover Lewandowski, o sea, no es... Por más que encontres un jugador bueno, siempre será muy difícil sustituir a Jover. O sea, es un jugador que marcó una época con nosotros. Pero creo que sí que tenemos soluciones internas, pero seguramente vamos a hacer algún movimiento.
13: Per cert, que l'equip té festa avui. A partir de demà començarà a preparar a fons el primer partit oficial de la temporada. Recordem, diumenge en Lliga, a Camp de l'Elx.
1: I encara de futbol, l'Espanyol ha presentat al central eslové Banja Derkušić al RCDE Stadium. El defensa diu està preparat per jugar ja aquest cap de setmana contra el Real Madrid.
15: Of course, we are all professionals here.
16: Esclar, aquí som tots professionals, així que hem d'estar mentalment i físicament preparats en tot moment. Estic entrenant amb l'equip, coneixent els meus companys i el que vol l'entrenador, així que sí, estic més que preparat.
15: I'm more than ready.
1: L'eslové arriba cedit pel Zenit de Sant Petersburg amb opció de compra. De la cultura, el ballet d'Equip torna a Barcelona per presentar una nova temporada del Llac dels Cignes, una de les grans obres mestres del ballet clàssic. La companyia ucraïnesa aterra al Teatre Tívoli amb una versió renovada de l'obra universal de Tchaikovsky. Ens ho explica la Marta Orquín.
17: És un dels ballets clàssics més populars i representats, un conte de fades, d'amor, màgia i tragèdia elevat per la partitura romàntica de Tchaikovsky. Aquesta obra emblemàtica compta amb nombroses versions i la del ballet de Kiev, dirigit per l'ucraïnès Viktor Ischuk, arriba al Tívoli renovada respecte a les seves produccions anteriors, en canvis en l'escenografia, el vestuari o els fragments musicals escollits.
18: La música de Tchaikovsky tiene más que 4 horas y durante de la función es 2 horas. Podemos cambiar algunas músicas, algunas valses, variaciones. Siempre está posible cambiar algo y mejorar la función.
17: Aquest Llac dels Cignes, en cartell fins al 30 d'agost, combina la tradició dels tutús i les puntes amb innovacions a les coreografies i a la posada en escena. La companyia compta amb 36 ballarins, amb Veronika Ochinikova, Yevgeny Svetlitsa i Paulo de Jesús González com a solistes, de països com Ucraïna, Cuba, els Estats Units o Rússia.
18: És una companyia internacional i cada any tenim audició per veure els millors, els joves ballarins del món.
17: El ballet de Kiev torna per 5è any a Barcelona, la primera ciutat que va acollir-lo quan va abandonar Ucraïna per culpa de la guerra. Instal·lada a Alacant, la companyia està consolidant el seu projecte i la seva projecció internacional.
1: I la plaça de Rovira i Trias ha guanyat aquest dimecres el primer premi del concurs de carrers guarnits de la Festa Major de Gràcia. La decoració d'aquest any celebra les 2 dècades de guarnit ininterromput fent un viatge submarí inspirat en la cançó d'Antònia Font. El segon premi ha estat per al carrer Mozart, mentre que el carrer de la Llibertat ha quedat tercer. La presidenta de la Fundació Festa Major de Gràcia, Lina López, ha aprofitat l'acte per reivindicar el paper del veïnat i ha definit el barri com la resistència.
19: Avui hem de celebrar que som la resistència. La resistència davant de l'adversitat, que continuem aquí i defensem la cultura popular, la germanor i la vida en comunitat.
1: I avui marxem al ritme de l'Ax en Busto.
20: No vull pensar.
1: La banda del Vendrell actua aquesta nit a Puigcerdà dins l'Occident Summerfest Cerdanya i a les portes de complir 40 anys sobre els escenaris, que commemora amb una gira limitada i la seva formació històrica. Doncs així arribem al punt de les 8. Més informació en aquesta sintonia i al web rtv-e.cat. Els deixem amb les mañanes de Ràdio Nacional. Bon dia.
20: Són les 8, les 7 en Canàries.
0: Las mañanas de Radio Nacional. Lara Hermoso.
20: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Hablar de deportar a niños y niñas es una barbaridad, venga de donde venga. La ministra de Infancia, Sira Rego, carga contra el PP. Escuchen, Alberto Núñez Feijóo desde Ceuta.
21: No se puede utilizar una ocupación y una invasión de un país para después pedir que los menores que han entrado se puedan quedar en ese país. ¿Cuántos millones de menores se podían quedar en España? ¿Cuántos? Todos los que entren.
20: Palabras de Feijóo en respuesta a la iniciativa puesta en marcha por el Ministerio de Infancia, la de trasladar a la península a 500 menores migrantes no acompañadas, 500 niñas vulnerables que sobreviven en condiciones precarias en la ciudad autónoma. La vía que explora el gobierno es que sean las ONGs quienes las acojan y permanezcan bajo la tutela del gobierno ceutí, pero al líder del PP tampoco le vale.
21: ¿Qué situación excepcional estamos viviendo en Ceuta para que el gobierno esta mañana diga esto? ¿Y las niñas que viven en Ceuta? ¿Las niñas que nacieron en Ceuta, viven en Ceuta, son españolas? ¿Quién las protege?
20: Lo decía Feijóo en presencia de Juan Jesús Vivas, y su infancia dice que esa posibilidad lleva días negociándose con su gobierno, con el ceutí. Lo que sostiene el presidente es que no saben nada.
22: El secretario de Estado no ha pedido que active ningún mecanismo de traslado a la península de estas personas, de estas niñas, y por tanto no hemos podido decir que no, porque no se nos ha planteado.
20: Escala la pelea dialéctica entre gobierno y oposición. Enseguida estamos en la ciudad autónoma, que 22 días después de la entrada masiva de migrantes sigue inmersa en una grave crisis humanitaria. Pero primero hacemos parada en Cáceres. Sigue preocupando mucho el incendio de pino franqueado y han ardido 3.800 hectáreas en la comarca de las Urdes, tristemente acostumbrada ya a los fuegos. Última hora, Beatriz Morcillo, buenos días.
23: Buenos días. Más de 3.000 hectáreas calcinadas y el fuego ha avanzado con rapidez porque en las últimas 24 horas se han quemado más de 2.000. Esta madrugada la meteorología ha mejorado y ha permitido que los 170 medios que han trabajado durante la noche hayan preparado el terreno para que a esta hora los medios aéreos puedan acceder y atacar el fuego por el aire. El avance de las llamas obligó a última hora de la tarde de ayer a realizar nuevas evacuaciones. Son ya 12 alquerías las desalojadas y el humo ha confinado a los vecinos de Nuño Moral. Escuchamos a Abel Bautista, consejero de Presidencia.
24: Muchísimo humo en Nuño Moral y por tanto hay que mantener confinada a la población en Nuño Moral. Y Aceitunilla hemos tenido que evacuarlo fundamentalmente porque es fondo de saco, solo tiene una vía de evacuación, por tanto por seguridad, en base a que hay una proyección del incendio hacia ese lugar, se evacúa la población y a Segur.
23: En cuanto a las carreteras, continúan cortadas las de acceso a pino franqueado en Nuño Moral, la CC-122 y CC-137.
20: Gracias, Beatriz. Los bomberos forestales de Aragón siguen en huelga y hoy vuelven a concentrarse frente a la sede del gobierno regional. Reclaman más medios y mejores condiciones laborales. Zaragoza. Adriana Vaquero, buenos días.
25: Buenos días. El peor verano de incendios en Aragón ha colmado la paciencia de los bomberos forestales, que aseguran trabajar en condiciones indignas. Hoy repiten sus reivindicaciones muy cerca de los responsables políticos, en la misma puerta del gobierno de Aragón. Son pocas pero fundamentales. Más recursos materiales que mejoren su capacidad de respuesta y más efectivos para evitar la ausencia de relevos, jornadas interminables y la fatiga que pone en riesgo su propia vida. Jorge López, bombero forestal.
26: Son jornadas un poco interminables, pues estamos haciendo jornadas de 16 horas, incendio tras incendio va pesando en el cuerpo. Al final, pues quien se la está jugando somos nosotros, que estamos en primera línea.
25: El gobierno de Aragón ya ha expresado su compromiso con el colectivo y su voluntad de negociar.
20: Hay más noticias que repasamos ya con Cristina Cerdera y Aisa Sánchez.
27: 6 nuevos temblores han sacudido la provincia de Granada esta madrugada, uno de ellos de magnitud 3,4 y con epicentro en Dilar, que se ha producido a las 2:15 y que ha vuelto a despertar a los vecinos.
28: Un seísmo a 5 kilómetros de profundidad que ha confirmado el Instituto Geográfico Nacional se ha sentido en Granada capital y en las localidades de Maracena, Las Gavias y Alendín. Por ahora no se han registrado daños importantes. Este es el último de una serie de temblores y réplicas que se suman a los que se llevan produciendo en toda la provincia desde el sábado pasado. La Junta de Andalucía mantiene activa la fase de preemergencia del plan ante el riesgo sísmico y Granada inspeccionará además cerca de un centenar de edificios municipales para comprobar su seguridad.
27: 5 días después, 9 vecinos continúan aislados en Carracedo de Compludo, en León, tras la fuerte tormenta del pasado sábado. El Ayuntamiento de Ponferrada y la Diputación coordinan trabajos de urgencia mientras los afectados sufren problemas con el suministro de agua. Redacción en Ponferrada, Silvia Nogueiro, buenos días.
2: Buenos días. Los arrastres provocados por las tormentas del sábado se llevaron parte de la única carretera de acceso al pueblo y ahí siguen, nos cuentan, intentando comprender la desidia de las instituciones. Carlos de la Torre, alcalde de barrio de Carracedo de Compludo.
3: Esperando de que negocien, de que no peleen, de que no luchen por nosotros, de que negocien entre administraciones, porque la próxima vez que llueva aquí va a ser mucho peor.
2: Son 9 vecinos los que se han quedado atrapados, 2 de ellos niños, que además solo pueden abastecerse de agua a través de una fuente, ya que el depósito también quedó lleno de piedras y barro.
27: Gracias, Silvia. Rusia bombardea de nuevo la capital ucraniana. Al menos 8 personas han muerto y 33 han resultado heridas esta madrugada después de que varios misiles balísticos hayan caído sobre Kiev.
28: Misiles rusos que han impactado sobre un hospital infantil y edificios residenciales, también sobre depósitos de municiones. Las explosiones han provocado varios incendios en distintas zonas de la ciudad y en medio del ataque la Fuerza Aérea de Polonia ha desplegado aviones de combate para proteger su espacio aéreo. Un dron ruso se ha estrellado en Rumanía sin provocar daños.
4: Tiempo también para los deportes. Rayo Vallecano y Alavés juegan esta noche su segundo partido de liga esta temporada. Estos van por el segundo, algunos todavía no han jugado el primero. Daniel Ampuero, ¿qué tal?
5: Ahora lo contamos. Buenos días, Lara. El Alavés llega como líder a este partido y rinde visita a un Rayo Vallecano que tendrá que jugar en el exilio. El partido se va a jugar en el campo de Leganés porque la Comunidad de Madrid le ha retirado la concesión del estadio de Vallecas al club y las aficiones han respondido con una negativa a ir hoy a animar al equipo. Peña San José es el técnico rayista.
6: Yo como entrenador y los jugadores ahora tenemos un compromiso todavía mayor, porque queremos por lo menos con el juego y con la entrega y con el resultado que la afición tenga una alegría.
5: El partido de segunda jornada, cuando no se ha terminado todavía la primera, anoche el Atlético de Madrid debutó en Liga ante el Málaga, ganaron los del Cholo 2-0 con un tanto del coreano Kang In-Lee, que abrió el marcador. El jugador viene a olvidar a Griezmann, lleva el 7 y ayer en la puesta de largo ante la afición cumplió su parte.
7: Sí, bueno, yo creo que aún falta de ritmo, pero yo creo que con el trabajo irá mejorando como individualmente, como colectivamente y bueno, esperemos que consigamos muchos puntos para poder ganar.
5: De este lío del calendario no respondió anoche Rafael Louzán, el presidente de la Federación Española de Fútbol, que estuvo en Talero Deportivo. Sí que respondió sobre lo anunciado a primeros de mes por nuestro colaborador Pablo López. La final del Mundial 2030 se jugará en el Bernabéu.
8: Que no se entendería cualquier otra cosa que no fuera que España fuera la final de ese gran Mundial, Mundial del Centenario, y por lo tanto España tiene toda su intención de como no puede ser de otra manera, porque ya digo, lo ha liderado desde el principio, conjuntamente con Portugal.
5: Bueno, tampoco termina de confirmarlo. Hoy también tenemos un partido de Conference League. El Getafe va a ser el primer equipo español en disputar competición continental. Será esta noche ante el Partizan de Belgrado en el Coliseo. Eliminatoria, doble partido para entrar en la fase de la Liga de la tercera competición de Europa. Anoche el Barça se puso de largo ante su público. Ganó el Joan Gamper ante el Al Ahly egipcio 2-1. Hubo ovaciones y parlamentos como es habitual y habló Deco de un fichaje que les falta en la delantera ante las salidas de Ferran Torres y Lewandowski. Ayer se cumplió, Lara, un mes desde que ganamos el Mundial.
4: Un mes
5: y
4: ya,
5: Sí. Y esta tarde se va a sortear el calendario del Mundial de Fútbol
4: ayer
5: femenino.
4: ¿Ayer o hoy? No fue el 19,
5: ayer,
4: claro.
5: 19. Pero es que hoy es otra onomástica. Hoy, justo el día que se sortea el calendario del Mundial femenino del año que viene, hoy hace justo 3 años que Olga Carmona nos hizo felices desde Sydney.
4: Si es que nos sobran los Mundiales ya. Dani Ampuero, gracias.
5: Chao.
4: Sumamos también la previsión del tiempo para este jueves 20 de agosto. Jacob Petrus, ¿qué tal? Buenos días.
9: Buenos días, con buenas noticias porque bajan las temperaturas, bajan todavía más. Hoy el descenso es muy notable, acusado en toda España. Solo subirán un poquito en algunas zonas de la costa mediterránea y sobre todo en las Islas Baleares. Por eso tenemos aviso naranja en el Levante mallorquín por temperaturas máximas de hasta 39 grados, que es una cifra que todavía podría darse en el Levante peninsular. Pero es que hoy además el protagonismo es para los chaparrones y las tormentas. Van a ganar mucho terreno a partir de mediodía en cualquier punto de la mitad norte y de la mitad este de nuestro país. Y atención, tiempo que podrían ser localmente muy fuertes, incluso acompañados de granizo por fuertes rachas de viento y de cantidades de lluvia de más de 40 litros en menos de una hora. Esta situación sobre todo se podría dar en la provincia de Valencia.

0: sostenibilitat també ho és d'accessibilitat.
1: Per cert, que la setmana vinent acabaran els treballs que s'han estat fent des de mitjans de juliol a la línia 1 del metro per renovar completament la via a la frontera entre Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. S'ha canviat el tipus de paviment amb més de 2 quilòmetres i s'ha incorporat formigó per millorar la fiabilitat del servei. I parlant de calor, aquest passat curs escolar moltes escoles van superar els 35 graus. La instal·lació de plaques solars als centres educatius busca, entre altres, fer front a aquesta realitat. Laura Hurtado.
2: D'aquí al 2028, gairebé 350 centres públics disposaran de plaques solars a les seves cobertes. Tot i que l'objectiu principal és la descarbonització, també es pretén combatre la calor a les aules. Marta Campos, directora de comercialització a l'empresa pública L'Energètica, encarregada de la instal·lació.
3: La climatització de les aules no és una competència de L'Energètica. No obstant, sí que estem en coordinació amb els organismes responsables i ja estan explorant possibles vies de treball conjunt. Ara bé, la campanya d'instal·lació massiva de plaques solars als instituts permetrà que els centres puguin gaudir d'energia neta i de proximitat, la qual cosa també n'abaixarà la factura de la llum.
2: Poques setmanes abans de començar el curs, la situació climàtica a les aules preocupa la comunitat educativa. Aleix Vidal, de la plataforma Aules que cremen.
4: Si els treballadors no poden treballar més de 27 graus, els nens tampoc haurien de poder estudiar aquestes temperatures. Al maig i al juny s'han superat tranquil·lament els 35-36 graus de forma generalitzada a la majoria d'escoles i instituts del país, i en molts casos s'han passat els 40.
2: Vidal defensa que calen mesures estructurals i assegura que el departament bloqueja la possibilitat d'instal·lar aire condicionat als centres.
1: I amb calor, sequera, el Canal d'Aragó i Catalunya, que rega 40.000 hectàrees del Segrià, ha acordat aplicar una retallada de l'aigua per reg perquè, a causa de la sequera, han baixat molt les reserves dels dos embassaments d'on s'agafa l'aigua. La restricció s'aplica des de la passada mitjanit i el subministrament es redueix a gairebé una sisena part de la dotació inicial de la campanya de reg. D'altra banda, el Banc de Sang i Teixits continua fent una crida als ciutadans perquè donin sang, perquè a l'estiu les reserves baixen un 20%, però les necessitats són les mateixes. La campanya es manté oberta fins a mitjans de setembre, quan s'espera haver rebut 40.000 donacions de sang, i per aconseguir-ho es fan campanyes a la platja i a les zones turístiques de muntanya. Marga Esparzó.
5: Des del Banc de Sang recorden que els hospitals continuen necessitant aquestes donacions perquè l'activitat assistencial no s'atura. Cristina Valverde, cap de campanyes del banc.
6: A l'estiu sempre calculem que ens baixen un 20% les reserves, perquè el canvi d'hàbit fa que la gent s'oblidi de donar. Si els tractaments no s'aturen l'estiu, creixen una mica més els accidents de l'estiu perquè hi ha molts més desplaçaments, no? Llavors, aquestes necessitats continuen sent iguals i les donacions són necessàries.
5: Però en aquesta campanya també s'ha una crida per donar plasma. A Catalunya hi ha més de 3.000 persones que necessiten medicaments fets amb plasma i més de 4.000 reben transfusions d'aquest component anualment. Però a Catalunya només es recullen el 39% de les necessitats i no som autosuficients.
6: Com que no som autosuficients, el repte està en arribar a zero. Només ara estem cobrint un 39%, doncs per arribar a cobrir el 100% dels tractaments, doncs ens queda un camí encara una mica llarg.
5: Per donar plasma es necessita més estona, uns 45 minuts, però la recuperació és més ràpida que la de la sang, perquè la major part del plasma és aigua i es pot donar cada 15 dies.
7: Edició migdia. Anna Banyeres.
1: 2:18. Educació incorporarà tècnics sanitaris i afegirà noves aules d'acollida en centres educatius. Són alguns dels punts que presentarà el departament abans d'iniciar el curs el pròxim 8 de setembre, un any escolar, per cert, que no començarà amb normalitat per la vaga convocada pels sindicats que van rebutjar l'acord amb el govern. Yolanda Seguro és portaveu del sindicat majoritari USTEC.
8: El full de ruta d'inici de curs és amb aquesta vaga convocada. Per tant, de moment, no hi ha res que faci variar aquesta convocatòria de vaga.
1: I en el marc dels infants, molta atenció a pares i mares. Els volem advertir dels perills que s'amaguen rere les conegudes com a fruitinovel·les. Uns colabrots protagonitzats per fruites creades amb intel·ligència artificial que es poden veure per plataformes com TikTok, rere els quals s'amaguen tota mena de violències. Sergi Bassoles.
9: Pomes, maduixes, plàtans i tota mena de fruites i hortalisses que cobren vida i protagonitzen autèntics colabrots.
10: Especha algo, la mía me estaba oliendo la ropa, pero no sabe nada esa frutita ingenua.
9: Es tracta de les ja virals fruitinovel·les, un producte que presenta l'estructura clàssica d'un cereal amb la particularitat, però que els seus protagonistes són fruites aparentment innocents. Uns continguts generats amb intel·ligència artificial que arriben a milions d'espectadors mitjançant les xarxes socials.
11: Si este bebé sale una
7: simple manzana roja com el otro mocoso, tu, ell i lo que traes adentro se largan de mi mansión.
11: Augusto, ten piedad.
9: Uns continguts perillosos que rere una pseudoaparença d'innocència normalitzen comportaments i ideologies nocives.
12: Amb unes fruites que semblen molt simpàtiques per llançar...

0: Contingut masclista, contingut racista, contingut suïcida.
1: Especialment preocupant, adverteix Marc Massip, psicòleg de l'associació Desconnecta, en declaracions a Ràdio 4 pels menors que majoritàriament visualitzen aquests continguts.
0: Si ets creient, resar, i si no, pots comprar el número de la rifa. Si els nanos veuen aquest tipus de contingut, pot passar que el nano no li tingui cap afectació, pot passar que sí.
1: Una Macedònia rere una pseudoaparença d'innocència infantil que amaga narratives extremistes i violentes que fomenten, segons els experts, la radicalització dels més petits.
2: Primeres reaccions a la manifestació de l'extrema dreta convocada per aquest dissabte a Barcelona pel moviment Save Europe Act i que serà la primera a l'estat espanyol en el marc de la seva gira europea en defensa de la remigració de determinats immigrants i el qüestionament de les polítiques migratòries de la Unió Europea. Cristina Martín.
3: Des de l'Ajuntament de Barcelona asseguren que la convocatòria del moviment Ultra a la ciutat, en concret a la plaça Sant Jaume a les 7 de la tarda, no és benvinguda. Laia Bonet, primera tinenta d'alcaldia.
4: Doncs no cal dir que la manifestació d'aquest dissabte no és benvinguda a Barcelona. La ciutat suposa ser escenari de convocatòries que pretenen difondre idees que són racistes, xenòfogues i que són contràries a la democràcia i a la convivència.
3: Amb tot, el consistori apunta que el dret de manifestació és un dret fonamental, subjecte només a comunicació i no autorització. I Bonet ha recordat que la competència per modificar-ne el recorregut i eventualment prohibir-la és de la Generalitat. En paral·lel, col·lectius antifeixistes han convocat una contramanifestació a les 6 de la tarda, també a la plaça Sant Jaume.
2: D'altra banda, més de 1.600 alumnes d'una vuitantena de centres d'arreu de Catalunya han rebut aquest curs lliçons d'història contemporània de la mà de testimonis directes i especialistes. La iniciativa Testimonis a l'Aula del Memorial Democràtic aspira a ampliar la seva oferta cara al curs vinent. Núria Alcalà.
5: Sí, el programa es consolida als centres de secundària amb un centenar de tallers durant el curs 2025-2026. Testimonis en primera persona, familiars, investigadors i especialistes han donat forma a les classes d'història d'ESO i batxillerat per explicar protagonistes i episodis de la Guerra Civil, l'exili republicà, la repressió franquista i els camps de concentració. Jordi Font, director del Memorial Democràtic.
6: Tens la possibilitat de dur a l'aula persones que han viscut aquells esdeveniments o bé persones que han estat relacionades amb aquests testimonis.
5: Entre els protagonistes d'enguany, Salvador Puig Antic, el fotògraf català de Mauthausen, Francesc Boix, i Joaquim Amat Piniella, supervivent dels camps nazis. Els tallers també han abordat el fenomen guerriller, la persecució del col·lectiu LGTBIQ+, a la dictadura o el paper del periodisme durant la guerra. Testimonis a l'aula arribat a 80 centres, 20 a Barcelona i la resta s'han descentralitzat a una cinquantena de municipis de les quatre demarcacions catalanes.
2: Ens situem a Lleida perquè diferents entitats socials, encapçalada per l'Associació Afroequatoguineana, han denunciat aquest matí davant la subdelegació del govern a Lleida el col·lapse del sistema de cites prèvies per a tràmits d'estrangeria. Diuen que és una situació generalitzada a tot Catalunya que perjudica milers de persones i demanen mesures urgents a l'administració. Pepa Sant Genís.
7: Aquesta situació de col·lapse de les cites prèvies per a tràmits d'estrangeria afecta tant a les persones que necessiten renovar el seu permís de residència o de treball com als que estan pendents del procés de regularització. El Gerardo Biang és el president de l'Associació Afroequatoguineana i és una de les entitats que ha denunciat avui a Lleida aquesta situació.
8: Milers de persones migrantes en Lleida i en tota Catalunya no poden obtenir ni renovar su documentació perquè la administració ha col·lapsat el sistema de citas. Intentan día tras día, encuentran siempre la misma respuesta: no hay citas disponibles.
7: Aquest retard pot arribar a ser d'11 mesos, quan els tràmits haurien d'estar llestits com a molt en 3 mesos. Domingo Morales, un dels afectats.
9: Mientras dura ese año de espera, la tarjeta caduca. En el ámbito laboral, muchos contratos de trabajo temporal no se pueden renovar sin documentación en vigor. En el ámbito de la vivienda y en el ámbito bancario, algunes entitats financeres bloquean les comptes.
7: Aquest col·lectiu demana a la subdelegació del govern de Lleida i a l'administració en general mesures urgents per agilitzar els tràmits d'estrangeria.
2: I parlem ara d'un altre tipus de col·lapse. Reus i Tortosa, les dues ciutats més grans de Tarragona que han sortit de la nova declaració de zona de mercat residencial tens, adverteixen que la problemàtica d'accés a l'habitatge continua, tot i quedar fora Pilar Ribas.
10: A Reus, la regidora de Serveis a les Persones, Drets Socials i Habitatge, Anabel Martínez, assegura a l'ACN que la ciutat encara té molts problemes d'habitatge i que hi ha moltes famílies que no poden accedir a un habitatge assequible. Per aquest motiu, demana que es puguin allargar les mesures adoptades durant el període que la ciutat ha estat qualificada de tensa.
11: Ha sigut una millora, però encara tenim molts problemes d'habitatge a Reus. O sigui, tenim moltes famílies que no poden accedir a un habitatge assequible. El que no es pugui posar aquest topall no sé com afectarà la nostra ciutat.
10: El Sindicat d'Habitatge de Reus alerta que la ciutat continua tenint un mercat de lloguer tensionadíssim, amb els preus més alts que mai i que no han parat de pujar, oscil·lant entre els 674 i els 1.800 euros al mes. A Tortosa, l'alcaldessa Mar Lleixà diu que la ciutat continua tenint una demanda forta i reconeix les dificultats d'habitatge.
12: Tot i les dificultats d'habitatge, perquè evidentment les hi ha, la situació ha millorat de l'últim any.
10: Per contra, els municipis més grans de Tarragona que han estat inclosos en la zona tensa d'habitatge són Vilaseca i l'Hospitalet de l'Infant i Vandellòs.
13: Esports.
14: Tot a punt a Can Barça per la presentació de Joao Cancelo. De fet, havia de començar fa una estona, però va amb una mica de retard. El lateral portuguès, recordem, arriba per afrontar la seva tercera etapa al club blaugrana després de jugar, com ha cedit, la temporada 2023-2024 i també la segona meitat de la temporada passada. En aquesta ocasió, Cancelo arriba lliure i en propietat després d'haver rescindit el seu contracte amb l'Al Hilal saudí. Mentrestant, l'equip de Hansi Flick s'ha entrenat aquest matí amb la vista ja posada al debut oficial a la Lliga d'aquest pròxim diumenge al Camp de l'Elx. Ahir, recordem, es va disputar l'últim amistós de pretemporada en el que va ser la presentació oficial de l'equip davant l'afició del Camp Nou en el trofeu Joan Gamper. Els blaugrana van vèncer 2-1 a l'Al-Ahli egipci amb gols de Hamza Abdelkarim i Rafinha, i al final del maig el director esportiu del club Deco va parlar amb els companys de TV3 i va reconèixer la necessitat de fitxar un davanter.
15: Nos ha ido dos jugadores delante, como Robert y como Ferran. Nosotros sabemos que la función de Ferran, con las incorporaciones que hemos tenido, cree que podemos hacerla. La de Robert es una muy difícil, o sea, es Robert Lewandowski, o sea, no es, por más que encuentres un jugador bueno, siempre será muy difícil sustituir a Robert. O sea, es un jugador que marcó una época con nosotros, pero cree que sí que tenemos soluciones internas, pero seguramente vamos a hacer algún movimiento.
14: Pel que fa a l'Espanyol, el jove canterà Roger Hinojo serà el nou número 21, dorsal, recordem, amb molta càrrega emocional per Dani Hart, que l'escoltem.
16: Un orgull increïble. Porto molt temps aquí, doncs, aprenent els valors que representa aquest club, que representa Dani Jarque, i bueno, doncs ara tenir el privilegi de poder-lo portar al primer equip, doncs és algú que valoro molt, que intentaré estar a l'altura i honorar el Dani Jarque el millor possible.
14: Els de Manolo González s'han entrenat aquest matí ja pensant en el partit contra el Real Madrid d'aquest dissabte a 9:45 de la nit.
2: Gràcies, Dani.
14: Gràcies.
2: I a la cultura, el Ballet de Kif torna a Barcelona per presentar una nova temporada del Llac dels Cignes, una de les grans obres mestres del ballet clàssic, enguany amb una versió renovada de l'obra universal de Tchaikovsky. Marta Orquín.
3: És un dels ballets clàssics més populars i representats, un conte de fades d'amor, màgia i tragèdia elevat per la partitura romàntica de Tchaikovsky. Aquesta obra emblemàtica compta amb nombroses versions i la del ballet de Kif, dirigit per l'ucraïnès Víctor Ischuk, arriba al Tívoli renovada respecte a les seves produccions anteriors, en canvis en l'escenografia, el vestuari o els fragments musicals escollits.
17: La música de Tchaikovsky tiene más que 4 horas y durante de la función es 2 horas. Podemos cambiar algunas músicas, algunas valses, variaciones. Siempre está posible cambiar algo y mejorar la función.
3: Aquest Llac dels Cignes, en cartell fins al 30 d'agost, combina la tradició dels tutus i les puntes amb innovacions a les coreografies i a la posada en escena. La companyia compta amb 36 ballarins d'entre 18 i 35 anys, amb Verónica Ochinikava, Yevgen Svilitsa i Paulo de Jesús González com a solistes de països com Ucraïna, Cuba, els Estats Units o Rússia.
17: És una companyia internacional i cada any tenim audició per a veure los mejores, los jóvenes bailarines del mundo.
3: El ballet de Kif torna per 5è any a Barcelona, la primera ciutat que va acollir-lo quan va abandonar Ucraïna per culpa de la guerra. Instal·lada a Alacant, la companyia està consolidant el seu projecte i la seva projecció internacional.
2: I avui acabem amb l'Ax en Busto.
18: Què collons Miami, ni què Florida Beach, què passa amb California?
2: La banda de Vendrell toca aquesta nit al Festival Summerfest Cerdanya i ho fa en el marc de la seva gira de celebració del 40è aniversari de la seva primera actuació. Nosaltres posem el punt i final. Gràcies per la seva atenció. Poden continuar informats en aquesta sintonia també a la web rtv-e.cat. Bona tarda.